0: tuas apliques y sos inune.
1: T'escupit ja pel Ixem, treix la llum que Dio... Jorge!